0: Sant Joan a Mancor de la Vall amb els cavalls de Menorca. Del 13 al 24 de juny, música, teatre, esport, correfocs i molta festa. I el divendres de 9 de juny, no et perdis l'espectacular actuació dels cavalls de Menorca. Arribada, cercavila, replec i una gran revetlla. Sant Joan a Mancor de la Vall. Viu la tradició. Viu els cavalls de Menorca. Consulta el programa a la web municipal.
1: Un día más, información y música.
2: Venga, antes de llegar a las 8:30 vamos a repasar dos digitales más. Ok, Valeres nos cuenta que el gobierno de Provence ya deniega la ayuda social al que no acredite 3 años seguidos de residencia en Baleares. Y estudiantes rumbo a Mallorca.

T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma.

0: festes de Sant Pere a Andratx. Del 7 de juny al 5 de juliol són moltes les coses que pots viure a Andratx. Activitats esportives, música diversa, ball de bot, rebel·les, exposicions, sopar solidari, ball en línia, cinema a la fresca, activitats infantils i contacontes i les nostres grans senyes d'identitat, la cursa baixada de carretons i el 13è Brutaló. Consulta el programa de festes a les xarxes i web municipal. Del 7 de juny al 5 de juliol, Festes de Sant Pere. Andratx està de festa.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.

0: que se'n faci, i jo crec que és molt important que ara aquesta propera temporada tot el mallorquinisme està unit i remar tots cap a una mateixa direcció, no? Que és en positiu i sobretot amb aquesta il·lusió que podem tenir de recuperar la primera divisió.
1: A més, si baixen també els preus dels productes que ja són molts, el tema d'aigua i tot això, tema segona, també en s'aigua, tema segona.
0: No, és que ja no sé que s'hagi de primera o segona, si s'aigua tant és important de primera com de segona, no? També en un dels punts, com he dit, en aquest dossier d'actuacions que tenim previstes, és un dels punts que també volen presentar en el club, que consideram que 3 euros un aigua estant de primera, segona o tercera regional, són un preu totalment desorbitat, sí. I per tant crec que s'ha d'arribar a una cordura i un sentit comú sobre els preus de l'aigua, sobretot, no? que és un bé indispensable per la gent.
1: Sí, exacte. Si és altra beguda, que posin el preu, però
0: aquí, que vulguin... Aquí, ja que posin el que vulguin.
1: Exacte, no? Però un aigua... Un botellí... Claro, però és que un botellí 3 euros, ja me diràs, Toni.
0: Poc esperau és una taca manormada, com se diu.
1: Sí, la veritat és que sí. Quan creus que començarà la campanya de abonats?
0: Bueno, segons les nostres informacions, a final d'aquest mes se farà pública. Per tant, aposta, nosaltres vàrem exigir al club de qualque manera que fos abans, bastant abans de que sortigués, abans de que s'acabés de tancar, perquè volen que les nostres reivindicacions pues, surtin en aquesta campanya d'abonats. No? Després el club, com a natural, prendrà les seves decisions, però si no se fan cas de les nostres reivindicacions, també com a natural, nosaltres ho denunciarem. Estem per defensar els penyistes, estem per defensar els abonats, estem per defensar el mallorquinisme en general, i per tant, si el club fa cas omís de les reivindicacions, que són reivindicacions normals, diguem, que no són que de sentit comú, és a dir, que no són unes reivindicacions fora de to, sinó simplement de temors del que en aquest moment serà la segona divisió.
1: Bueno, perfecte. Idò, avui a la baixa sortirem de dubtes després d'aquesta reunió amb Alfonso Díaz per part de l'Unió de Penyes Mallorquinistes. Espero que no tinguem que posar lones a l'estadi, a les grades. Te'n recordes de quan posaven les lones aquelles que tapaven les grades?
0: Sí, darrere estan els fondos, els dos fondos.
1: Els fondos, tapats.
0: Sí, érem segona i segona B, no? Sí. Ah, jo crec que hem de transmetre il·lusió, és veure que en aquests moments... no hi ha moviment, però estem convençuts i estem segurs, però que s'està fent una feina d'entrades i de sortides i estic convençut de que quan sigui el moment sortiran tots els fitxatges, el primer de tot és de l'entrenador, que és molt important.
1: Toni, una ferrada molt forta, gràcies per atendre Fibui Ràdio i ja me contaràs com va aquesta reunió amb Alfonso Díaz.
0: A la vostra disposició, com sempre, i moltes gràcies per donar-me el veu.
1: Gràcies, Toni. Adéu. Ferrada. Gràcies. Adéu. Gràcies, en Antoni Vallespí. Venga, vamos a hacer una pausa y buscamos a la otra asociación, a Moviment Mallorquinista, Sebastián Olivé, que también pues nos tiene que dar su opinión sobre lo que ha sucedido, el descenso del Mallorca, campaña de abonados y cómo ve la situación actual, que es complicadísima.
2: La zona roja.
3: Llega a nuestra ciudad el nuevo Fiat 500 híbrido, el coche urbano que marca tendencia, icono italiano, diseño que enamora, tecnología con conciencia, híbrido para moverte con estilo, pensado para hoy, comprometido con el mañana, ecología, moda y carácter en cada calle. Nuevo Fiat 500 híbrido, la ciudad ya tiene nuevo protagonista.
4: Autoventa Manacor, tu concesionario oficial Fiat en el polígono de Manacor.
5: Hoy en día, una casa necesita más. Más habitaciones, más dispositivos, más uso. Y una sola señal ya no basta. Por eso llega Super Wi-Fi de Fibwi. Instalamos varios puntos en tu hogar que trabajen juntos como una sola red inteligente. Tus dispositivos cambian automáticamente al punto con mejor señal, sin cortes y sin que lo notes. ¿El resultado? Cobertura más amplia, señal más uniforme y mayor estabilidad en toda la vivienda. Y todo desde solo 3 euros al mes. ¿Sí? 3 euros. Activa el modo super con Fibwi. Más info en fibwi.com.
6: Euroreciclaje Balear. Líderes en compra de chatarra y metales con los mejores precios del mercado. Recogidas rápidas con pago inmediato y gestión integral de residuos para empresas, cumpliendo toda la normativa. Cobre, aluminio, hierro, acero inoxidable, baterías y mucho más. Confía en profesionales con experiencia, seriedad y el mejor servicio. Nos encontrarás en Palma, Grem y Sabatés, 17 Son Bogadellas, calle Illes.

0: bueno, pues seguimos buscando opiniones y vamos con Moviment Mallorquinista. Vaig a saludar en Sebastià Oliver. Jo suposo que ja s'ha fet aquesta idea de que estem a segona divisió. No sé si ja s'ha adaptat a la nova realitat d'aquest Real Mallorca. Sebastià, què tal? Molt bones.
1: Hola, molt bones tardes, què tal?
0: Ja és conscient, no?, que estem a segona, no?
1: Com va, que per la primera volta ja ve, no?
0: Ah, sí? A la primera volta?
1: Sí, i vaig dir en diverses ocasions, tu i altres companys, no?
0: Bé,
1: se veia venir,
0: bé, però una cosa és el que comentàvem al principi de temporada, que jo suposava que la cosa milloraria, però és que, vamos, ha anat de malament en pitjor, vamos.
1: Jo m'ha estat molt de greu, però ho veia venir de qualsevol manera, i desgraciadament ha estat així, desgraciadament.
0: Quin desastre, quin escenari que tenim aquesta nova temporada, i a més, bueno, sempre som portada per altres notícies que encara criden més atenció i posen més espels de punta, com lo de l'entrenador, que això ja era el que ens faltava, no, Sebastià?
1: Sí, és que és un verdader panorama i és una... No sé, lo de l'entrenador que parteix, fa dir res, ningú dona sa cara, però ni la dona ell ni la dona el club. Després, el que ha passat també amb un company de periodista,
0: sí,
1: també
0: en Paco, sí, ho vaig comentar.
1: També és algo vergonyós el que està passant, que en tot el que està passant de l'entrenador, de l'agressió, presumpta agressió que hi va haver, de tot el que està passant, de les ventes de tothom se'n vol anar, tothom parteix, no ve ningú, i ningú dona ara, ningú diu res, que no, això és incomprensible.
0: Sí, la veritat és que el silenci administratiu, que podríem dir-lo així, del Mallorca no es crida poderosament l'atenció perquè no s'ha fet cap tipus de comunicat. És vera que en Alfonso Díaz va estar dilluns aquí en nosaltres a Figui Televisió, però bueno, l'entrenador no ha dit absolutament res, el director esportiu tampoc, estem esperant que el conjunt alemany pagui la clàusula en el Mallorca, que suposo que serà imminent, perquè ja han tret de fora l'entrenador que tenien, però bueno, són situacions increïbles, o sea, lo que nos deien de Michelis, tot era mentida, no?
1: Tot. És a dir, bueno, ha estat venguent fums des que va arribar fins a partit. No saben ni si hi ha partit, no saben res d'ell.
0: Exacte, és que no saben, saben que juga a pàdel, que li agrada el pàdel.
1: Això sí, veus?
0: Li agrada el pàdel.
1: Això sí. Però bueno, realment, la veritat és que estem en una situació bastant caòtica, bastant preocupant, molt preocupant, i no veure si s'hauria de posar fil de l'hora, però què?
0: Com afectarà això, Sebastià, a la campanya de bonats? Perquè clar, ara estem pensant que hem d'afrontar una categoria de segona divisió i hem de veure la resposta de l'afició. Quina creus que serà la resposta de l'afició, Sebastià?
1: Anem, mallorquinista se farà soci. Vale? Però això ha passat sempre. Però el que sí que puc dir, que he rebut bastant de filades, massats i xerrades i gent i tal, molta gent està molt desil·lionada, que no se volen tenir socis ja, però estic xerrant de gent que només és de 30 anys.
0: Joder.
1: I això és molt trist.
0: Sí, que ho és.
1: Quan ja havíem recuperat, recordo que els anys quan van a segona van tornar a començar aquella il·lusió, gent jove, em recordo que ho van posar en marxa. Tot això se'n torna a anar a pique. Estic donant compte que se'n va tot a pique, així com vaig dir en aquell 2018 i tal, que s'està reactivant, no? Per dir-ho d'alguna forma. Jo estic veient no? Que se'n torna a pique. I això sí que hem de tenir molt de valent amb això. Això sí que pot quemar, no?
0: Sebastià, el club espera entre 18.000 i 20.000 abonats. Tu creus que se farà aquesta xifra l'any que ve? Aquesta temporada?
1: No ho sé, però 23.000 que hi havia l'any passat, jo tampoc crec que siguin reals. Més que m'entens.
0: Sí.
1: 23.000, però bueno, jo agafes tot, és que hi ha d'empreses de convidar i tot això, que ho junten tot, i te quedes en bon banco. No ho sé, ho veig molt sabuda. Ojalà sigui en safari, sols, evidentment. Anem, nosaltres, mallorquinista, està aquí per s'escut, per Mallorca i per el que estima, perquè el que ha estimat sempre, no? I serà. Però gent de més de 30 anys, estic dient, que m'ha dit que no se farà soci. I escoltar això, preocupa.
0: Sí, i molt, perquè sempre ha estat gent fidel, passar el que passàs, però jo crec que també la gent està cansada d'aquest tipus de situació, no? De que aquest Mallorca sigui protagonista, però no per l'aspecte esportiu, sinó per altres aspectes. I ja el de l'entrenador aquesta temporada ja ha estat el tope. Jo no esperava coses més greus, o sigui, ja és increïble.
1: El que ha deixat el sessó, vamos, jo qualque forma.
0: Sí, exacte. Exacte.
1: Ja ha deixat el sessó, però jo de qualque forma ja vivo un moment que tal. I també tinc una cosa, jo i ho dic ja, i ho dic de vegades, perquè una altra vegada vam dir si faríem reunions i tal. Doncs hi ha aquesta reunió, evidentment, de la campanya i tal, perquè era per informar i per saber com està i per informar tot el mallorquinisme, no? Però el que és les reunions, així, muntar una reunió amb ell, jo, si no és una reunió sèria, que surti que sortiguem d'allà amb alguna cosa per poder explicar de millor que ningú, no hi vaig. Perquè estem cansats de que molt venguin fum, i ho dic així de clar, fum. I fum ja en tenim abastament, no en volen pus.
0: Ja té data aquesta reunió de tema de abonaments i de carnets i tal, té data això?
1: No,
0: encara no.
1: Sabia, no.
0: Encara no.
1: No.
0: Hi ha altres...
1: Hi ha altres... Sí,
0: no, que hi ha altres preocupacions per lo que vaig, idò, antes que la campanya i el tema de l'abonat, no?
1: Se conec que sí, però és que no te'n donaràs compte i et damunt.
0: Per això dic.
1: No te'n donaràs compte i et damunt, ja has de començar a preparar tot.
0: Uh-huh.
1: Però bueno, jo en aquesta, evidentment sí, però reunions així, pots reunir per mirar això, però... és que no, perquè ja hem anat a tantes, hem perdut tantes temps.
0: Ja no hi creus. Sebastià, ja no hi creus.
1: No, perquè aquest senyor te ven lo que te comença a vendre coses que jo ja ni te escoltava, sota la reunió, perquè deixi de clar, i ho dic clar, ja d'una punyetera vegada, i per no l'expressió, és que te comença a vendre, que ho mirarem, ja ho mirarem, no us preocupeu, ja està arreglat, ja ho arreglarem, i s'hauria de fa 4 anys estar patent. Per tant, si s'ha de ser una reunió sèria, que s'espai les coses bé quan toca i doni solucions i expliqui el que està passant. I tant, sí, d'una altra forma no. Ara, a la demora sí que aniré. Si m'ho conviden, claro.
0: Claro, sí, home, jo suposo que sí, se'm faltaria, no? Que no els convidassin en tanta representació que teniu de penyes del Mallorca, jo entenc que sí, perquè heu de conèixer quin preus, quina campanya s'ha de fer la propera temporada, segona divisió, que jo entenc que hi haurà una rebaixa en el carnet, no, Sebastià?
1: Bé, això vull entendre, perquè si no ja, vamos, ja no vessaries tesó, ja vessaries pitxer.
0: Quina rebaixa, quin tant per cent aniria bé de rebaixa?
1: Pues, ho has pensat? No ho sé, és que te pots esperar de tot. Te pots esperar de tot. No, és que no sé ni... Clar, com que no xerren ni... Un temps se veuria, l'altre no diu. Hem escoltat, ho hem pensat, ara que ha passat això, ha hagut aquest desastre per això, i tu deies, pues mira. Escolta, pues bé, o jo aniria de retornar un poc a més a la baixa, o està bé. No, és que res. És un bat de llorena i s'ha acabat.
0: No sé, un quin tant per cent? 10, 20, un 30% més barato? Què seria lo correcte per tu, Sebastià? Què seria lo correcte?
1: Mínim un 30.
0: Un 30, mínim. Mínim un 30.
1: Mínim, i tot el que està parant el mallorquinisme.
0: Mínim un 30.
1: Uh-huh. En tot el que està sobrient el mallorquinisme, en tot el que està passant, que sortim per tot i d'ells ningú surt a dir res.
0: Uh-huh.
1: A veure, nosaltres ahir van treure un informe, no sé si l'has vist.
0: Sí, he vist informes, sí. Sí. Tema de gestió, gestió directiva, gestió esportiva, si s'ha escoltat o no l'afició, identitat mallorquinista, responsable del descens. Hi ha hagut una sèrie de preguntes que heu fet a la gent mallorquinista, als mallorquinistes, als penyistes, i heu tingut un... Pot fer un resum, el resum quin és, ara mateix, Sebastià, de tot aquest informe?
1: El resum ho diu clar. Nosaltres hem fet un formulari i un resum, com hem fet cada any, i que xerri el mallorquinisme. Que no ho deim nosaltres, el moviment mallorquinisme, xerri el mallorquinisme.
0: Uh-huh.
1: És el que ha dit el mallorquinisme. Que no està d'acord, el resum ho ve a dir, que no està d'acord amb la directiva, amb la direcció esportiva, i allà m'ho ha fet més, l'ha pogut veure.
0: Uh-huh.
1: que és públic aquest informe, eh? Pobre qualsevol.
0: Sí, sí, sí, ja l'he vist, ja el cap de veure. Fa un ratot l'he vist també aquest informe, sí, sí. Molt correcte.
1: També està a la nostra web, si ningú té xarxes, també pot entrar a la nostra web, està a Power. No el que diu el moviment, el que diu és molt llarginit.
0: Sí, sí, és molt correcte.
1: Que desca de xerrar, que desca de xerrar.
0: Sí, sí, sí, sí. El que passa és que estem malo de sempre, que crec que a l'afició se li fa poc cas. Això són empreses, Sebastià, són empreses, són sats.
1: No, no, sí, ho tenc clar, ho tenc clar. Tenc clar que és una empresa, però bueno, anem a veure. S'ho diria mirar d'una altra manera. Perquè malament que anàvem encara pot clar pitjor.
0: Joli. Tu creus que encara podem anar pitjor?
1: Sí.
0: Joli.
1: No queda molt, només queda una passa, però aquesta passa es pot fer.
0: I què se passa, què seria? Que se vengués el club, per exemple?
1: Bueno, i se vengués el club, això no és tan mal, no és tan mala notícia.
0: Baixar a segona B?
1: Baixar a segona B jo ho veig.
0: Ho veus?
1: Sí.
0: Ostres. Ostres.
1: Sí. I perdona que sigui tard.
0: Sí, ara m'ha quedat sorprès. No, no, no. Baixar a segona B, però si serem el club referència a segona divisió, tindrem un pressupost brutal i se suposa que s'agastaran el 70%, com va dir Alfonso Díaz, de tots els traspassos que se fan, s'agastaran el 70% d'aquest dos Bs en fitxatges. Si no,
1: no són... creu.
0: Bueno, ho vull veure, jo no m'acredo res fins que ho veig, jo no... Jo ho tenc que tocar, jo ho tenc que tocar també, com tu, Sebastià.
1: Som a 18, som a 18 de juny, eh?
0: Sí, també és vera. Sí, sí, va passant estret. Sí. Des d'aquí 15 dies han de començar la temporada, quasi, quasi, qui diu això? És a dir, no...
1: Posta, i si tu no fas feina quan l'has de fer, si tu quan tens els exàmens i quan t'anàs a escola per fer l'examen no hi vas, l'examen no el trauràs, eh?
0: Holy. Pues panorama complicadet, Sebastià, molt complicat i jo crec que encara no som conscients que hem baixat a segona divisió i que el panorama serà molt diferent cada diumenge, eh? O sigui, partit de segona divisió i si l'estadi en faltaven 7.000 o 8.000 sempre de que deien d'abonats, que no hi anaven, no sé què, aquest any pot ser terrorífic, eh, l'estadi.
1: Pot ser terrible. Esperem que amb aquest pronòstic que t'ha donat tant...
0: Que no s'equivoquem, que no s'equivoquem.
1: Ojalà m'ho equivoquem, ojalà, sí. Jo pagaria perquè per equivocar-me, eh?
0: Sí.
1: Però és que vist el que tenim avui en dia, el que està passant dins d'aquest club, n'hem vist 7 graus, també, eh?
0: Sí, sí, sí, John, sí, jo n'he vist moltes, sí. N'he vist moltes.
1: El que està passant.
0: Sí, el que està passant. Lo de l'entrenador ja era el que no es faltava. És dir, ja,
1: sí.
0: Això me faltava per veure-lo, no? Un entrenador que no es deixi tirats. O sigui, una cosa terrible, pues, també. O sigui, no.
1: Exactament. I el que passa és llevar la secreció. El que passa quan se passa l'entrenador que dius, escolta, tu tens un departament de comunicació, per què el tens?
0: Sí,
1: per què està aquest departament de comunicació?
0: Sí, el que passa és que si l'entrenador no vol dir res, el departament de comunicació no va fer res. És a dir, si no vol...
1: També, no, però jo no estic xerrant de l'entrenador, estic xerrant de club.
0: Ah, això sí, el club no ho ha fet bé. Això no ha gestionat bé aquesta crisi.
1: El club ha de dir, escoltau, mirau, la situació és aquesta, en aquell moment aquest senyor ha partit i no s'ho van dir. Ah, ja està.
0: Sí, sí,
1: ja
0: correcte,
1: està.
0: Correcte, sí, sí.
1: No sé...
0: Sí, sí. No, no, és correcte. Se tenia que haver fet un comunicat, sortir davant els mitjans i dir, mira, ha passat això, no tot ni s'ocupa. I ja està. I dir, no és una, és que no és una cosa que hagi tingut responsabilitat al Mallorca, sinó que ha estat una cosa de l'entrenador. Ja està.
1: I l'entrenador creu que comunicat que fa el club no és cert, doncs escolta, doncs relax.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sí,
0: molt bé, doncs... I esperarem, Sebastià, menys si hi ha aquesta famosa reunió per el tema dels abonaments, quin preus tindran els carnets aquesta propera temporada i si se rebaixarà el número d'abonats. És a dir, passarem de 23.000 a ja veurem quin número. Tu dius que 15.000 o el millor, no? Més o manco?
1: El millor, sí. Sí, perquè si tu fas una taula, ja tinc una que hem fet, jo m'agrada amb aquestes cosetes. De vegades molt, a Mallorca. I tenc una taula de ser feta,
0: sí.
1: de l'any passat, de total d'abonats, de total de socis per partit, bé, un dos glòs i tal.
0: Sí.
1: I no pensis que sigui tampoc per tirar coses, eh?
0: És a dir, que si en tenim 15.000 anirà bé, no?
1: Sí.
0: Bueno.
1: Sí.
0: Pues veurem quan...
1: Jo t'ho dic veient...
0: Sí, no, clar, tu tens números, claro.
1: evidentment, veient la sensació que veig a la gent, de sentit, i gent que du 30, 15, 20 anys. Mm-hmm. Dius, ostres, tu... Sí.
0: Sí, sí, sí, no, la veritat és que, però vamos, m'ho esperava, és a dir, és que són molt de cops que s'han duit l'afició mallorquinista i evidentment ja el que faltava, el de l'entrenador, tot comença malament i és a dir, una temporada molt, molt difícil, eh? S'ha d'afrontar el Mallorca en aquesta segona divisió. Sebastià, seguirem en contacte amb el moviment mallorquinista, a veure quines passes dona el club i sobretot a veure si solventa d'una vegada el tema de l'entrenador i no es podrem a fer feina a fer una plantilla il·lusionant que fa i que s'abonat vagi en el camp almenys amb un pot d'il·lusió, perquè és que si no tenim ni il·lusió estem ben arreglats, Sebastià.
1: Sí, així és, també ens hi veurà i moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies, Sebastià, una ferrada molt forta. Gràcies.
1: Una ferrada, adéu.
0: Gràcies. Adéu.
2: Estàs escuchando La Zona Roca con Juan Roca.

0: kiss.
1: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arribes estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
2: Este domingo 21, a las 18 horas, el Mundial se vive a lo grande en Son Fusteret.

0: En internacional, Estados Unidos e Irán han firmado el memorando para poner fin a la guerra. Las dos partes se comprometen a cesar sus hostilidades durante 60 días y levantar sus respectivos bloqueos navales mientras negocian la paz definitiva.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, han firmado a distancia el memorando de entendimiento. Así lo ha asegurado el mandatario estadounidense después de la cena que mantuvo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras la cumbre del G7. El momento de la firma ha sido en la propia cena de los mandatarios en Versalles, donde se observa a Trump firmando el memorando y posteriormente entregándoselo al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ante los aplausos del presidente francés. Con esta firma se abre paso a un periodo de 60 días en los cuales serán negociados los detalles de un acuerdo de paz definitivo entre ambas partes.
0: Y volvemos aquí a Baleares porque el Ejecutivo Autonómico ha celebrado el acuerdo al considerar que contribuirá a recuperar la estabilidad económica y a reducir la presión sobre los precios de los combustibles y las materias primas.
2: Bé, qualsevol acord de pau entre l'Iran i Estats Units és una bona notícia, perquè la inestabilitat generada com a conseqüència de la guerra, la inestabilitat econòmica, que és la part que més me toca, era més que evident, encara estan patint un impacte molt substancial, no? de preus vinculats en el combustible, les matèries primeres, i en conseqüència és una grandíssima bona notícia el fet que hi hagi aquest acord de pau, que s'obri d'una vegada per totes l'estret d'Hormuz, que flueixi el transport de combustibles, en aquest cas de petroli i gas, per l'estret, i els preus pues, puguin tornar a davallar, puguin tornar, que no sigui immediat. Algú se pensa, ja ha obert l'estret d'Hormuz, per tant ja tornarem en els nivells anteriors. No, durarà un temps, però la primera passa que es havia de fer és evident. Obrir l'estret d'Hormuz era clau perquè l'estabilització, la tranquil·litat pugui tornar als mercats i la tranquil·litat també a les Illes Balears pues, també es manifesti.